0: 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 queridísimo Gustavo Camacho y a Omelet Sensacional con el maestro Neri y al huevito que me encantó que dijo, auxilio policía, eso me encantó. Cómo me encantaría escuchar al huevito que dijera, protega, significa seguridad en italiano. Buenos días y bendiciones para toda tu audiencia, huevito, desde Protega, saludos.
1: Muchas gracias, patrocinadores, porque además de ser eso, nuestros patrocinadores, antes de eso son Radio Escuchas de Globo. ¿A poco no es fantástico, maestra Nelly? ¿A poco no es sensacional? Ayer estaba escuchando unos huevos rancheros, pero están bien tristes. Hay una canción muy famosa que se llama Tristeza Mía. ¿Sabes cuál es, maestra Nelly?
2: Esa tristeza mía.
1: Dije, ah, esos huevos rancheros están de lujo. ¿Ponemos al ratito unos o qué?